0: Mamà, la nonna juga amb mi, tu m'ho vas prometre.
1: Ani, es diu Ani. Diu estar cansada. Ja saps que li costa molt dormir.

0: Ja sé que estàs trista. Ja veuràs com te trobarà una família nova. A mi també m'ha passat el mateix i ja estic aquí amb tu, cabreta.
1: L'Anna té records, Maria.
2: Però és que no és només l'Anna. Som jo.
3: Gala, i l'Anna? Fa estona que no la veig. Anna?